S'acomiada de l'apego al seu poble, tancant una gira de retorn que ha sigut la més multitudinària de la seva història. I els acompanya els tres noms emergents de la Marina. Abril, Quinto i Romàntic Dimoni. La Gossa Sorda han sigut un dels grups més populars i carismàtics del moviment cultural que hem anomenat Música en Valencià. S'havien retirat el 2016 després de més de 15 anys incendiant escenaris en la seva proposta festiva, combativa i resilient, i deixant un enorme llegat de cançons que s'han fet un lloc en el nostre imaginari col·lectiu. Ara han tornat durant uns mesos per donar una mica més de guerra, encoratjar-nos davant la foscor dels temps i constatar la vigència d'un llegat que el temps i la perspectiva han engrandit.